0: ojo porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
1: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
2: Hey, tío, ¿qué tal? Nada, solo quería decirte que lo de ayer muy bien, pero muy bien, ¿eh? Me lo pasé brutal, la verdad. Salto del diablo, una locura. Lo del gofre es otro nivel. Así que nada, que genial la idea y genial el día. Repetimos cuando quieras, ¿vale?
3: Aquarama, bienvenidos al mejor día del verano.
4: ¿Buscas amueblar tu apartamento vacacional con estilo y funcionalidad? En Muebles La Plana te ofrecemos una amplia variedad de muebles de calidad para maximizar el espacio y la comodidad. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes. Encuéntranos en la Rotonda de la Salera, junto a Kia, y en muebleslaplana.com.
5: Descubre el nuevo Yaecu 7 SHS en Omoda Yaecu M Automoción. Híbrido enchufable con 224 caballos y hasta 900 kilómetros de autonomía. Tecnología, tracción inteligente y máxima eficiencia. Ahora desde 27.990 euros. Ven y compra el nuevo Yaecu 7 SHS en Omoda Yaecu M Automoción. Avenida Castellbell 87, Castellón.
6: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.
7: Y hoy celebra el Día de San Pere, el Día del Patrón de los Pescadores y el Día Gran de las Festes del Grau de Castelló. Así que hoy allí anem a charrar amb la seua tinenda alcalde, Esther Giner. Molt bon día y feliz Día de San Pere.
8: Molt bon dia i feliç dia de Sant Pere.
7: Bueno, el grau dins de la seua setmana gran d'aixes festes de Sant Pere ja ha passat el primer cap de setmana i avui és un dia molt especial per retre homenatge a aquesta figura tan, tan important com és Sant Pere per a tots els grauers, Esther.
8: I quina és? La veritat que per a mi és el dia més especial de la setmana. Al final honrem al nostre patró maniguer, que és Sant Pere, i no res, farà uns moments que m'hi sigui de mitja i aquesta vespre pues farem la cena, farem la processó, que per a mi lo que més m'agrada és la processó de Sant Pere, que dir-lo, és el moment que les peres se fiquen de punta i que no, pues recordes pues el passat, el present i pues i també pues ensenyar als nostres fills, no?, el futur que ells aprenguen a viure el dia de Sant Pere, com ho vivim nosaltres.
7: Esa tradició marinera que teniu allà al grau de Castelló, jo crec que es veu molt bé, no?, en la processó d'esta vesprada, que serà a les 8 i mitja, amb tota la gent implicada, amb esos mariners, amb els veïns del grau, es sí. Viu un dels, jo crec que dels moments, com tu deies, Esther, sí. més bonics i més, sobretot, emocionals de tota esta setmana de festes.
8: Al final és el moment més emocionant perquè estem moltes persones i moltes associacions involucrades. Organitza i ho coordina Cofradia de Pescadors, en Manu Penya al capdavant, que és el patró major, però també està la parròquia de Sant Pere, també està la comissió de Sant Pere, l'Ajuntament, en aquest cas en la tenència d'alcaldia, també està allà els Columbretes, tota la gent voluntària que és portant tant a Sant Pere com a la Verge del Carmen. Jo penso que és un moment que tot el món ens unim, no? I al final és un moment molt emocionant de tota la setmana gran per nosaltres.
7: Bueno, a més, abans d'aquesta ofrena, d'aquesta processó, ara migdia toca també degustar aquest tombet de bou monumental, que també és una de les receptes per excel·lència de la setmana.
8: Aixina és. Ara veurem com està, el provarem i ja us contaré què tal.
7: Esther, demà ocorre també una cosa molt xula que a mi m'encanta i crec que és una de les tradicions que a mi més m'agrada viure, que és la torrada de la sardina. Això no pot faltar a les festes d'esta setmana.
8: No, això no pot faltar. Sempre de la mà de, pues, com diria abans, no?, de la Confraria de Pescadors, de la comissió, tindrem la torrada de la sardina. Ara mateix no me preguntes els quilos perquè no me'n recorde. Però sí, és un dia també molt important i és una tradició que volem donar-li importància, no?, perquè al final és algo nostre, de la nostra terra, del nostre poble, no?, la Torre de la Sardina, i que, digues o no, sardina del grau, sardina que al final hem crescut, no?, hi ha molta gent que quan ve a ser grau no han provat mai la sardina. I això t'ha mintit tot, això no t'ha mintit tot, i estan els nostres debats, no?, de qui s'ho menti i qui no s'ho menti tot, i volem donar-li importància. Des de l'any passat que fiquem una zona per a les penyes, per a que puguen estar totes juntes en germanor, menjant els plats de la jardina en el teu vinet, i jo penso que això potencia molt per a que les penyes pues, li donen a tornen a donar la importància que a lo millor un temps va estar un poc perduda, no?
7: Totalment.
8: I la veritat que l'any passat va anar molt bé i aquest any anem a tornar a fer-ho per a que cada vegada vinguem més gent, ja no tan sols de les penyes, sinó més gent de fora, a provar i a tastar la sardina del Grau.
7: Clar que
8: i a viure
7: sí.
8: Pues, en germanor la torrada de la sardina.
7: Qui no va molts dissabtes al Grau a esmorzar durant l'any i es demana un entrepà amb la sardineta de bota, que diem abans així, que ben bona
8: que està. És que està ben bona, està ben bona, a mi m'encanta.
7: Ben bona, sí. Ben bona, Esther. I em queda comentar, perquè divendres, i aprofite que estem xerrant amb tu, el divendres fem un programa especial des de les paelles del Grau, el divendres dia 3 de juliol, perquè també ve aquest dia de les paelles, que també ja és tota una institució dins de les festes.
8: La veritat que sí, cada any s'apunta més gent, jo ja no me quede ja passeig Bona Vista per a ficar a més gent, però bueno, traurem segur que jo d'algun carreronet. La veritat que cada any n'hi ha més gent, cada any vaig ser més gent a viure les paelles en la gent del Grau i no res, ho tenim tot preparat, tenim 6.000 persones, quasi 6.000 persones apuntades, més tota la gent que estarà en els restaurants, que estarà en els bars, que també venen a viure els paelles del Grau, perquè després, clar, ja no són sols els paelles que venen, s'ajunten i fan la paella, sinó després tota la programació que n'hi ha durant tot el dia per a que la gent puga disfrutar d'un dia de paelles complet, des de les 11, si volen vindre, fins la matina. Sí. que convida a tot el món a que vingui, a que no se perda este dia, que és molt important, és un dia festiu, un dia que el Grau se plena de gent i que ve a gaudir i a gaudir, pues, com jo sempre dic, a gaudir del nostre poble, de les nostres tradicions i de la gent del Grau.
7: Clar que sí.
8: Més gastos. Per a que tots vinguin a passar-se bé.
7: Bueno, ens sumem a aquesta invitació oficial perquè invitem també a la gent a que passe pel programa, que estarem allí a peu de carrer en el Passeig Bona Vista, com diu la tinent d'alcalde, a viure les festes des de dins. De moment, Esther Giner, desitgem que aprofite el tombé de bou i sobretot que disfrutes d'aquesta ofrena i de la processó marítima d'esta vesprada. Gràcies per estar avui així en un dia festiu amb nosaltres i visca Sant Pere.
8: Moltes gràcies, visca Grau i visca Sant Pere.
7: I un dels protagonistes d'aquestes festes de Sant Pere és el pregoner que enguany és Marc Teresa, i ja l'hem vist este cap de setmana desfilar pels carrers del Grau i llegir ixe pregó. I el tenim a l'altre costat del telèfon. Marc, molt bon dia.
9: Bon dia.
7: Com ha anat ixe primer cap de setmana amb ixe protagonisme del pregoner cantant el pregó com hem vist pels carrers?
9: Molt bé, la veritat. Molt orgullós. I la gent, tot el que m'ha dit la gent, estic molt content.
7: Com va ser ixe moment per a tu en el que agafes ixe pergamí, l'obris i ja comences a pregonar pel carrer? Te l'imaginaves així?
9: Me l'imaginava pitjor, de nervis. Però al final vas poder controlar-ho i vas poder fer el més tranquil possible.
7: Avui és un dia molt important per als grauers i les graueres i també per als mariners, Marc, perquè celebra el dia de Sant Pere. Quina vinculació tens tu amb aquestes festes?
9: Doncs pues a veure, jo des de xicotet ja, a veure, ma mare va ser reina, ma abuela, i jo en 2014 vaig assistir com a president infantil. I des d'ahir també el vincul és de sempre. Alguna gent de Grau pues, me coneix un muntó per meus pares i soc una persona que està molt lligada a les festes.
7: Molt lligada a les festes, a aquesta tradició també marinera que tenim la gent que vivim així al costat de la mar. Amb una setmana, Marc, encara per davant, perquè esta vesprà, jo crec que, i ho parlàvem ara amb Esther Giner, ve un dels moments més emocionants, que és aquesta processó marinera.
9: Sí. Sí.
7: proceso marinera per davant, també moltíssima programació. Quin dia queda per davant que tu més disfrutes? Quin tens ganes de viure?
9: Pues el bou de la penya, que fem el dijous, pues també és molt especial per a nosaltres, per a gent de grau, els bous, i el dia de les paelles.
7: Divendres serà dia de les paelles, que estarem allí també fent la programació en directe de la ràdio. Així que, Marc, esperem que disfrutes molt de la teua setmana, d'esta setmana gran per al pregoner de les festes de Sant Pere, i també te diem a tu que visca Sant Pere i visca la gent del Grau.
9: Moltes gràcies. Visca Sant Pere i visca Grau.
7: Bueno, pues ahí está ese testimoni del pregoner de les festes d'enguany, que va donar ese tret d'eixida a les festes de Sant Pere d'este 2026, encara amb tota la setmana per davant, i per cert, avui amb una programació molt completa per retre homenatge a Sant Pere. A les 2:30 serà el torn del tombet de bou monumental per a que el puguen degustar tots esos festeres i la gent que s'apropi al Grau, i com els contem esta vesprada, a les 7:30 serà esa ofrena de flors a Sant Pere, que començarà i que serà a la tenència d'alcaldia d'allí del Grau, i a les 8:30 i sa processó marítima en honor al sant a l'església de Sant Pere i també a sa dàrsena pesquera. Així que queda molt encara per davant, moltes festes, i nosaltres desitgem que tots els grauers i graueres disfruten avui del seu dia gran.

0: De nuevo la invitación y bueno, pues desearles a nuestros oyentes que disfruten sus vacaciones, que no vivan preocupados, pero que sí que adopten alguna medida, porque a bien seguro el foco del caco podrá ir orientado hacia otras lindes.
1: Comandante Ayuso, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes.
2: Amor, que tu hija te quiere decir una cosa.
3: Papá, muchas gracias por el día de ayer. Eres el mejor. Te queremos y queremos un cracker.
2: Ya lo has oído, que quiero un cracker. Un beso. Yo también me lo paso muy bien, por cierto.
4: Aquarama, bienvenidos al mejor día del verano.
5: Papis, quiero celebrar mi cumple en Victoria Eventos.
6: Sí, que ahí fue la comunión de Ana y fue una pasada.
7: También lo pasamos genial el día de nuestra boda y en la fiesta de jubilación del yayo.
8: A nosotros, los mayores, siempre nos tratan genial.
9: Nuestra experiencia preparando todo tipo de eventos te hará disfrutar de cada fecha señalada y los más peques saltarán de emoción en nuestro gran chic park. Victoria Eventos, hazlo bonito. victoriaeventosalmazora.com
10: 653-67-2615.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Muebles La Plana, tu hogar con estilo. Variedad de muebles, sofás, camas, dormitorios, mesas, sillas. Tenemos todo lo que necesitas para crear el hogar de tus sueños. Y no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes. Muebles La Plana, encuéntranos en la Rotonda de la Salera, junto a Kia y en muebleslaplana.com.
13: Mare meua, una sección plena de curiositats.
1: Mare meua, si la història de la setmana passada ens va deixar bocabadats, la d'avui, dutela, també.
14: Dutela, encara que és difícil superar la de la setmana passada.
1: Però la d'avui és tràgica, si no m'equivoque.
14: És tràgica i té un final trist, així que, bueno, no tot es poden acabar bé.
1: Clar, no tot pot acabar bé, la vida és així de crua a vegades.
14: Pues sí, és així de difícil a vegades la vida, així que anem a parlar d'un dels paratges naturals. Jo crec que més xulos de la província.
1: I més visitats ara a l'estiu.
14: Correcte, ara que apreta ja el calor. I ens anem fins a l'Alt Palància per a parlar del Salt de la Nòvia i de la seva història, que també és ben curiosa, encara que, com estàvem comentant, un poc trista, un poc tràgica. En aquest paratge, situat al riu Palància, trobem la cascada del Brasal, que és un salt d'aigua impressionant, que té uns 30 metres d'alçada. Molta gent pensa que l'origen del nom ve de que una nòvia va saltar des de dalt de la cascada, però no és aixina. Encara que, bueno, molaria pensar que algú saltara des d'ahí dalt, n'hauria que tindre molta valentia.
1: Tu saltaries de 30 metres?
14: No.
1: Uau, si 10 metres ja dona impressió.
14: Jo crec que he arribat a saltar de 5-6 metres.
1: De 10 segur que sí.
14: 10...
1: Hi ha alguna, en el riu de Llucena hi ha un salt de 10 metres que la gent sol atrevir-se.
14: De 10 igual sí, m'ho pensaria, però sí, però de 30...
1: Ja no.
14: No me jugaria el físic per això. Bueno, pues, com comentaven, molta gent pensa que és perquè una novia va saltar d'allí, però no. Anem a descobrir per què es diu aixina i per això ens ajuda avui David Bou, que és de l'oficina de turisme de Navajas.
15: El Salto de la Nòvia, bueno, tenemos que partir de la idea de que es un paraje natural, que es verdad que tiene una leyenda detrás. Hay que tener presente que el Salto de la Nòvia hace referencia a un punto del río, no a lo que es la cascada, porque mucha gente cuando llega se cree que la Nòvia saltó desde arriba de la cascada y el Salto de la Nòvia hace referencia a un punto que hay en el río donde dos piedras se juntan y cuenta la leyenda que antiguamente cuando dos personas, dos jóvenes iban a casarse, bajaban a ese punto del río y el novio ayudaba a la novia a saltar de una orilla a la otra.
14: Com diu Bou, la llegenda explica que, pues això, quan una parella anava a casar-se, la tradició marcava que en aquell cas l'home, perquè bueno, encara no es donaven els matrimonis entre homes i homes i entre dones i dones, pues sempre era entre home i dona, i pues això, l'home havia d'ajudar a la dona a saltar d'un costat a un altre del riu en un punt en concret, però no en aquesta cascada. A més, és d'ella algo curiós també, que era que si aconseguien saltar amb èxit, pues seria un matrimoni feliç, que també dic, pues, quina llàstima, no? Si no saltaves bé, que ja per un salt te marca la resta de la
1: teva... Si algú te posava La, com se diu, zancadilla en valencià, no me
14: la traveta?
1: No.
14: No sé com se diu.
1: Bueno, si algú te posava el peu sí. I caies, estàs fotut
14: te
1: per
14: el matrimoni.
1: El matrimoni.
14: Sí, que no devia fer gens de gràcia. Però bueno, la llegenda conta que en l'intent d'una de les parelles que bueno, estava complint la missa tradició del poble de Navajas, la nòvia no va arribar a l'altra riba del riu i el nòvio es va llançar a l'aigua per a intentar rescatar-la, però no va poder i els dos van quedar atrapats en un remolí i va morir.
15: En uno de esos intentos pues se resbalaron, cayeron y en ese punto del río donde hay un torbellino el río los succionó y no consiguieron salir.
14: Tràgic, lo que diem moltes vegades quan parlem d'aquestes històries tenen un final feliç, una moralitat positiva, però en aquest cas pues no. Evidentment aquesta tradició ja es va deixar de fer, avui en dia la gent quan se casa
1: ja no va saltar
14: en Navajas ja no va a saltar a ese punt, encara que bueno, seria xulo que se mantinguera.
1: Segur que algú ho ha provat,
14: Segur que algú. No sé avui en dia si serà segur, no sé com estarà aquesta part del
1: riu. A lo millor la gent no conta, però hi ha alguna parella que diu anem a complir amb la tradició esta que es feia abans
14: a
1: i s'arrisquen.
14: Pot ser.
1: No sé la distància que hi ha entre un cosa i l'altre, perquè jo exactament el punt no el sé.
14: Jo tampoc sé exactament quina distància seria. No sé si damunt pot
1: si
14: ser
1: és
14: que...
1: perillós, clar.
14: Clar, i pot ser que hagi canviat el corrent del riu i que siga més ample o més estret.
1: Pues podria ser.
14: Podria ser, no ho sabem, però bueno, el cas és que, almenys per lo que sabem, encara la gent no ho fa a dia d'avui, però és veritat que és una llegenda que continua molt, molt present i que es comenta molt entre els veïns del poble.
15: Sí, es bastante presente. Es verdad que no se mantiene la tradición de bajar al río y saltar de una orilla a otra, también porque el río ha cambiado, no es exactamente igual que antes, pero sí que está muy presente y sobre todo aquí entre los navajeros y navajeras es muy conocido.
14: Uh-huh. Pues sí, es
1: molt... Navajeros i navajeras, curiós,
14: mola,
1: el gentilici d'allí, eh?
14: Mola el gentilici. De fet, Andrea, també m'havia apuntat, encara que no té a veure en esta història, d'on ve ese nom de Navajas, perquè, bueno, escrivint m'havia entrat la curiositat de per què se diuen Navajas? Pues ara ho acabem de contar, però m'he ensenyat aquesta curiositat del Salt de la Nòvia. És un lloc també, com parlàvem la setmana passada de la Cova de la Balma, molt xulo per anar a visitar i passar el dia, i més ara que ja apreta el calor.
15: Es un paraje, pues tenemos el río Palancia, está la cascada del Brazal, hay varias fuentes. Además es un paraje que está muy cerquita de lo que es el pueblo. Apenas en un recorrido de 500 metros llegamos, es muy accesible. Y es un paraje que incluso en verano no es un paraje demasiado caluroso. Hay bastante vegetación, sol y sombra. Y sobre todo, pues eso, naturaleza, mucha naturaleza.
1: Es un buen plan para pasar el día en
14: Navajas. Es un planazo. En cara que no baches en el novio o la novia a saltar, puedes andar
1: a disfrutar de esa cascadeta, del agua y del interior también de la provincia de Castelló,
14: claro
1: que es chulo.
14: Sí. Y bueno, ahí es lo que te decía, investigan sobre aquel tema. El origen del nom del poble no fa referencia a la ferramenta de tall que todos coneguem, sino que deriva del llatí Navalia, que significa un lloc de naus y se utilizaba para describir terrenys amb zones tallades profundament, que es algo que caracteritza el paisatge del riu Palància, i per això el municipi se va acabar denominant Aixina. I te conté una última curiositat, però molt per damunt, perquè crec que pot donar un altre dia, però un altre mare meua de Navajas, i és que a la plaça principal del poble n'hi ha un nom que va ser plantat al 1636 tras l'expulsió dels moriscos com a símbol d'unió entre els seus habitants, i en 2019 va ser escollit el millor arbre de tota Espanya.
1: I tu saps qui estava allí per a gravar-lo?
14: No me digues.
1: Andrea Jarque, quan estava en la tele.
14: Que te vaig a contar a tu.
1: Amb els veïns allí gravant, recorde demanar vots per a que la gent votara.
14: Que guai.
1: I que finalment va guanyar este arbre. Recorde amb molta estima, perquè la gent estava molt emocionada amb este concurs i amb l'OM, que és enorme i és un símbol de Navajas.
14: Clar, jo ahí crec que està en quart de la ESO, entonces no me'n recorde molt bé de...
1: Ahí està de sobrin cromos, David.
14: Sí, segurament està de sobrin cromos. Però bueno, ja parlarem un altre dia, si cal, d'aquest tema.
1: David Costa Rosa, com sempre, moltíssimes gràcies.
14: A tu, Andrea.
1: Adéu.

0: ¿Quieres renovar tus espacios con un acabado perfecto? En Mian Pinturas y Lacados transformamos viviendas, oficinas, locales comerciales con máxima calidad y precisión. Especialistas en pintura decorativa, detalles impecables y lacados profesionales. Confía en la experiencia, confía en los mejores acabados, confía en Mian Pinturas y Lacados. Mian Pinturas y Lacados, dando color a tus proyectos. Encuéntranos en Instagram, @ Mian Pinturas y Lacados.
1: En Criso somos expertos en compra de oro y plata con más de 40 años de experiencia. La mejor valoración en joyas, lingotes y cuberterías y el mejor precio de venta de oro y plata para inversores. Calle de en medio número 6. Criso, la excelencia en la compra de joyas.
2: Una vida mejor en Castellón. Residencial Pedra, en Sensal. Viviendas modernas con amplias terrazas, piscina, zonas verdes y espacios pensados para disfrutar cada día. Ubicación, comodidad y calidad en un solo lugar. Residencial Pedra de Grupo Alcácer. Tu próximo hogar te está esperando. Más información en grupoalcacer.com y en redes sociales.
3: Papis, quiero celebrar mi cumple en Victoria Eventos.
4: Sí, que ahí fue la comunión de Ana y fue una pasada.
5: También lo pasamos genial el día de nuestra boda y en la fiesta de jubilación del yayo.
6: A nosotros, los mayores, siempre nos tratan genial.
7: Nuestra experiencia preparando todo tipo de eventos te hará disfrutar de cada fecha señalada y los más peques saltarán de emoción en nuestro gran Chic Park. Victoria Eventos, hazlo bonito. victoriaeventosalmazora.com
8: 653-67-2615.
9: La frase feta de hoy y que nos acompañará toda esta semana es...
10: Expresiones populares a Manuel Valero.
11: Manuel Valero, mai fa festa.
9: Mai.
11: Sempre estàs així, els dies de festa.
9: Soc con les grans superfícies.
11: Sempre estàs obert.
9: Sempre estic obert.
11: Com és el
9: bon
11: tema,
9: dia, Andrés Arque, ja lo de categoria.
11: Internacional.
9: Internacional. Avui és festa... Mira, espera, comencem. Perquè he tingut que mirar dos vegades el calendari.
11: Per què?
9: Perquè, tia, això ja s'ha acabat.
11: És que ja estem en juliol, quasi.
9: Però que juny que ha passat així.
11: Pim, pam, pum, adiós juny.
9: No, vaig dir una cosa, no m'he enterat, eh? Jo de juny, així com maig, no s'acabava mai.
11: Maig és el mes més llarg en diferència.
9: No, giner.
11: Giner i maig, eh?
9: I maig
11: igual dura 3 mesos.
9: Jo no ho sé, però juny és que jo no m'he enterat. Jo no sé tu, però ja estem...
11: A mi se m'ha fet un poquet llarg, també. Sí? Saps què passa? Que jo tinc moltes ganes ja de que arribin les vacances.
9: Bueno, clar.
11: I... Me venen uns esdeveniments per davant que tinc moltes ganes que arriben.
9: Ai, ai, visca l'esdeveniment.
11: Però ara ja, jo crec que el mes de juliol es passarà en un
9: moment. En menys d'un mes, jo ja tindré vacances. A tu te quedaran 2 dies, però jo ja tindré vacances.
11: Sí.
9: Perquè la meva última secció d'enguany, no vaig a dir-ho encara, però serà l'última setmana de juliol. El dia que el busque la gent en el calendari, perquè jo acabo de buscar-lo ara mateix. Ella està buscant, a veure quants dies mos
11: falten. No, estava, perquè no me'n vaig el dia 1, d'agost, me'n vaig el 5, entonces me quedo encara un dia.
9: D'agost?
11: Sí, 5 d'agost.
9: Però no vol dir que jo tinc que vindre el 5 d'agost, no?
11: No,
9: el 5
11: no, jo t'he donat tu lliure tot el que vulguis.
9: Que tu eres capaç de fer-me vindre el 3?
11: No.
9: Bueno, si n'hi ha que vindré per tu, però que quede clar que serà per tu.
11: Tu de vacances.
9: Molt bé, gràcies. A veure, anem
11: jo tinc que dir una cosa que encara no he dit, i és que avui és el dia de Sant Pere.
9: Ahí estamos.
11: I qui espere?
9: Qui espere?
11: Mon pare. Entonces,
9: hombre,
11: vaig a felicitar-lo des de la ràdio a Pere Perico, que li diem tots felicitats, sí. Papi, en el dia del teu sant.
9: Home, moltes felicitats. Correcte. Senyor home.
11: Senyor home.
9: Perquè és que quan mos vam nosaltres el senyor home, com està vostè? Vostè és de Castelló? No, de les Alqueries. A veure, que avui, com tu has dit, és festa, Sant Pere. M'ha tocat canviar la frase, que avui no tocava esta frase, però he fet trampa, he passat... Bueno, he tingut que buscar una frase pel dia d'avui, perquè és festa a Castelló, però també hi ha tres pobles de la nostra província, com per exemple Orpesa, que fan la coca de Sant Pere, com per exemple Cabanes, que fan la romeria marinera. Això de la romeria marinera a mi m'agradaria, perquè segur que ahir mal no s'ho passen. Com per exemple Barracas, que està ahí en l'interior de la província de Castelló. Un besito a los de Barracas, que són pocos, però buenos.
11: I més al nord, si no m'equivoque, també, no?
9: Ahí estan, va.
11: Vinaròs,
9: algo tenen també, tenen festival. Però el que ens toca així de prop, a més... de ser Castelló, és en estudiar el Grau de Castelló. El Grau de Castelló está montando ahí un festival desde fa uns dies que jo ni m'arrime, mesclada igual.
11: Per por,
9: perquè tot el món... Este matí he parlat amb la meva amiga, bueno, no vaig dir el nom perquè ella ja sap qui és.
11: És graguera?
9: No és graguera, però ahir va anar al Grau i este matí m'ha dit que encara tenia ressaca. No, clar, vaig, per això no he dit el nom.
11: En el Grau no van en bromes.
9: No van en bromes, no en el Grau. En el Grau... anem amb cuidado, si vos arrimeu al Grau. Perquè vos ho passareu molt bé, però igual a la setmana demà esteu com si vos haguera passat una aplisonadora. Perquè... entres, comences, te ho passes bé i després acabes, pues això, una miqueta perjudicat. I el dia després n'hi ha que tornar a treballar si no treballes a Castelló. Clar. Però això, així estem. Si treballes a la ràdio, servicios mínimos, però...
11: Així estem, contant la pel·lícula del dilluns.
9: I el que estem així una setmana més, a què no saps a què és?
11: A contar una frase.
9: A contar una expressió popular o frase feta. Esta vegada... especial, peras, peres, pericos, petras, porque...
11: Pedros,
9: pero es que magra...
11: Peters,
9: pero Petra también es celebra hoy el día, porque parece que no nieguen dones en el nombre de Pere y derivados. No, Petra. Anem per ella. La frase feta de hoy y que nos acompañará toda esta semana es... Pagan... Sant Pere canta.
11: Ojo, ¿eh? Ojo la frase. No.
9: Yo sí.
11: ¿Sí?
9: Y cuando vais a ver, sí, claro.
11: Pagan, Sant Pere canta. Me encanta.
9: Mira, pues en Cava t'agradarà més. Perquè diem que pagan, Sant Pere canta, quan volem enfatitzar de forma irònica i cínica, que ens agrada en el valencià, la ironia...
11: La sàtira,
9: això que porta dins. Que els diners són el motor que ho mou tot. I amb un grapat de diners tot es pot aconseguir. Fins i tot les coses ben difícils, vèncer les resistències, agilitzar tràmits o aconseguir favors que sense diners ningú et faria. Estàs clar. D'acord?
11: Sí.
9: Que pagan Sant Pere canta.
11: Estic totalment d'acord amb aquesta frase.
9: És una frase que té un origen... D'on penses que ve este...
11: De la nostra terra.
9: De la nostra terra. No sabem si ve de la nostra terra, però és un origen religiós popular, com moltes de les nostres frases fetes que hem parlat, que tenen un origen religiós, com les de Sant Antoni, com les de Sant Blai, com les de pagan Sant Pere canta. Esta és una més. I que suggerís inclús que un personatge tan solemne com Sant Pere, saps qui va ser Sant Pere?
11: Sí.
9: Dels 12 apòstols de Jesucrist.
11: En una figura important.
9: Important, perquè Jesucrist l'anomena, segons l'Evangeli, la pedra, de fet, ell no es deia Pere, es deia Simón, i li va canviar el nom perquè seria la pedra de la Iglesia, és a dir, el primer papa, la primera representació de Jesucrist en la Terra va ser Sant Pere. Doncs estaria disposat, fins i tot, a cantar o obrir-te les portes del cel, perquè diuen que Sant Pere és el que té les claus del cel,
11: correcte.
9: I que t'obri i te deixa passar o no, quan te mors, això ja n'hi hauria que estudiar-ho més, perquè igual és un poc la imagineria popular, si hi ha una transacció econòmica pel mig.
11: És que estic molt d'acord amb la frase, estic pensant en situacions que es poden donar en el dia a dia.
9: Això no va a preguntar-te al final. Aquesta frase és... de la nostra terreta. Es diu molt així. També es diu a Catalunya, a les Illes Balears i fins i tot a algunes províncies o regions de la resta d'Espanya. És una frase que no sap molt bé quan va néixer. Es coneix que és molt antiga i té diferents vessants, com sempre, del seu naixement. Hi ha una que diu... que ve del moment en què Jesús és portat davant del Sanedrí i Sant Pere és acusat de conèixer-lo per diferents personatges que estan allí en una foguera a l'entrada de la casa del sumo sacerdote. no sé, del gran sacerdote.
11: Sum sacerdote. Retor.
9: Es que hi ha coses que te les has en castellà i dir-les en valencià, a mi, almenys, em costa. Però davant del Sanedri li diuen, tu eres un seguidor. I ell diu, no, no, jo no el conec. Un altre, sí, sí, que parles en l'accent de Galilea. No, no, no, no. I el nega per tres vegades. I quan acaba de negar-lo, saps què passa? Que canta un gall. Això li ho havia profetitzat Jesucrist en l'últim sopar.
11: Canta un gall?
9: Canta un gall, va cantar un gall, perquè li diu Jesucrist a Sant Pere que anava a negar-lo. Abans de que cante el gall, tu m'hauràs negat tres vegades. I Sant Pere va dir, què va, si jo sóc superfidel a tu, etc etc. I li diu, no, no, no, esta nit, abans de que cante el gall, tu m'hauràs negat tres vegades. I d'ahí diuen que pot vindre el que Sant Pere no va cantar perquè va negar. Perquè quantament se diu, fe-lo cantar a este, fe-lo cantar.
11: Feu llargueto per la boca.
9: Ell va negar a Jesucrist. De fet, no va dir que era seguida de Jesucrist. El que va cantar va ser el gall. I diuen que fins i tot en diners, Sant Pere haguera cantat abans que el gall. Perquè si l'haguera dit, va, dimos la veritat, ahí tens un porro de diners, pues,
11: tal volta,
9: no ho sabem, perquè
11: podria haver anat el tema diners per un altre camí.
9: Clar, això diuen que si pot vindre d'ahí. És una de les vessants que diu que pagant Sant Pere canta. També la que t'he contat abans, no? Que un personatge tan il·lustre, és a dir, una persona que té una gran importància, fins i tot per els diners, és capaç de fer qualsevol cosa. I ara ve la pregunta del dia. Tu penses que faries algo o deixaries de fer algo encara que t'oferien tots els diners del món?
11: Sí.
9: Ni per diners?
11: Ni per diners.
9: És a dir, que això de que diuen que tota persona té un preu, estàs d'acord?
11: Jo crec que hasta cert punt.
9: Hasta cert.
11: Jo crec que quan ens toquen coses, per exemple, familiars,
9: ahí estamos.
11: Jo ni per tots els diners del món, res que tinguera que perjudicar la meva família faria, per exemple.
9: Jo almenys estic d'acord amb tu. Hi ha coses...
11: Això mai se sap, eh?
9: Claro, claro.
11: Després arriben les herències famílies que diuen hasta sí. Clar.
9: Però les herències és repartiment de diners.
11: Però estan els diners pel mig.
9: Estan els diners pel mig. És que els diners... Els diners...
11: Tu mai has jugat a... Per quants diners faries X?
9: Jo no.
11: No fer-ho, però si no fer-ho...
9: No, suposats. No ho coneixia. He jugat això de beso verda i atrevimiento, però no hi havia diners pel mig.
11: Clar.
9: Clar, no diuen la paraula diners.
11: No, però per exemple, Valero, per quants diners, o si te donara 200 euros, si diries ahir al descampat que tenim davant de la ràdio i et posaries a cantar?
9: Home, és que fa prou de calor. Però per 200 euros depèn. Si és una cançoneta i mon anem, pues ni tan mal, 200 euros.
11: I per 200 euros, i si diries i en lloc de cantar faries un calvo?
9: No, això no.
11: I per 500?
9: No.
11: I per 1.000?
9: És que jo el culet l'ensenyo quan...
11: Veus? Pues no tots tenim un preu.
9: Claro, jo el culet l'ensenyo quan hi ha que ensenyar-lo. L'ensenyo molt poques vegades, Però digo, no me'l veig, no sé si és la part bònica del cos que tinc.
11: Bueno, diuen que és una de les parts bòniques,
9: sí?
11: Les persones,
9: claro,
11: el cul.
9: Tu te veus el cul?
11: Si me mira l'expressió. Bueno, esta frase m'ha recordat a una altra i estava pensant en moltes frases que parlen de diners i que duen diners amb diners torrons.
9: Que ixa encara no l'han dit així. No l'han dit encara, eh?
11: No l'han dit, però per a,
9: està ahí, està
11: per
9: ahí,
11: a Nadal
9: ahí.
11: Seria una bona època.
9: Sí, per això no vaig a dir-la. I com no sé si l'any que ve tornaré, perquè no hem parlat d'este tema.
11: Bueno,
9: l'any que ve.
11: Tu sempre tens la porta oberta, això ja...
9: Sí, bueno, jo parlaré. Que n'hi ha que parlar del caché. Perquè en diners...
11: Canta Sant Pere.
9: Així, pagant, Sant Pere canta.
11: Bueno, m'agrada molt la frase per dues coses. Uno, pel tema dels diners i perquè crec que en moltes coses tots tenim un preu, perquè, per exemple, imagina't, hem d'anar a fer una feina esta vesprada i te diuen... Vine a, per exemple, en el teu cas, en el cas dels artistes, que això moltes vegades està molt poc valorat.
9: Ahí, vamos ahí.
11: Vine, Valero, i canta'ns dos cançons i després te'n vas a casa i te convidem a sopar.
9: No.
11: Com si... No.
9: Això jo ja m'ho he deixat.
11: Clar.
9: Jo sempre, no m'importa dir-ho, jo sempre que treballo cobre.
11: Me pareix perfecte.
9: Perquè tot el món
11: se mereix tindre un salari per el seu treball.
9: I sobretot és una... Mira, no sé si tenim molt de temps, però
11: avui diso.
9: Vaig a tirar una llança pels artistes.
11: Jo la tiraré, també pels periodistes.
9: Hi ha moltes coses que la gent se pensa que per ser artista no mereixen ser pagades. Com, per exemple, una cançoneta i on anem. No, a veure, jo a vostè li faré el que faça falta, però si treballa, que en el meu cas és cantar, se cobra. Perquè els artistes també paguem. Jo sóc autònom com a artista i tinc que pagar tots els mesos. I tinc que ficar gasolina al cotxe i tinc que pagar la llum, l'aigua...
11: No, cal que dones explicacions perquè, clar, tots tenim les nostres despeses. Això és igual que a mi moltes voltes m'han cridat i jo també he après ja a dir que no. Que no vindràs i presentaràs X gala, coses que tenen que veure molt festiu, i com ho fas bé, pues vens i ja està.
9: Clar.
11: I quan fas la pregunta de això, està remunerat? No n'hi ha diners.
9: Pues no n'hi ha presentació.
11: Claro, la gent no pensa que és anar, perdre el teu temps, és el teu temps lliure. Podries
9: estar fent altra cosa. Estudiar, perquè, per exemple,
11: correcte,
9: moltes vegades la gent no ho sap.
11: Sobre coses.
9: Perquè a mi encara m'ho pregunten, que tu encara saps? Que tu encara tens mestre? Sí.
11: Mai pares
9: d'assajar. Els músics, jo parlo per el que sé, potser la teua professió també, mai parem d'assajar. Això és un entrenament i un estudi constant. Diari. No vaig a dir d'una vegada a la setmana, no, diari. I tu tens que anar al teu entrenador, perquè així la gent ho comprendrà més, ho entendrà més, que és el teu mestre. Perquè moltes vegades tens vicis o tens que rectificar coses que en el dia a dia vas agafant, ho he dit, vicis o tendències no positives per a la teua veu. O per a la teua veu o per a la teua postura, perquè hi ha una malaltia molt gran dins del món de la música, que són totes els dolors i les postures que tenen els pianistes, els violinistes, etc, etc, clarinetistes, estic dient tots els músics, perquè és molt físic, és una professió molt física.
11: I que s'ha d'entrenar força i demés per poder estar 2 hores damunt d'un escenari.
9: Per estar 2 hores damunt d'un escenari o per estar... la gent diu, ai, total, li pega al bombo i ja està. Hi ha que saber li pegar al bombo, eh?
11: Claro.
9: Hi ha que saber pegar-li al bombo i que soni bé en el moment adequat.
11: En el mes de març van fer en el Teatre Principal la gala Mujeres Tenían que Ser.
9: Estava jo ahí.
11: Recordes a Pastora Soler, que va tancar ella
9: sí.
11: La gala, que va fer una actuació molt bona, i just abans de començar van fer les proves de so, ella estava fent els assajos, i jo estava darrere de l'escenari mirant-la, i la veritat que estava al·lucinant, deixa veu com sonava en el teatre, i la germana és la mànager, sí. I la tenia al costat, y le vais a decir, ostras, cómo canta tu hermana, la verdad que imagino que nunca te cansarás de verla, aunque estés acostumbrada. Y va a estar parlant y me va a decir, mi hermana todavía hoy, y es una de las veus más grandes que tenía sí. España, va a clase de música,
9: claro.
11: Va a clases de voz. Nunca ha dejado de ir a clases
9: siempre.
11: Porque ella tiene la filosofía, y es aixina, y tú estás bien, Valero, que los artistas siempre han de estar aprenent y mai se podéis estar en stand-by. Si no te pasa, y perdón por lo que vas a decir como a Maya Montero, que te pusiste a un escenario y has perdido toda la veu que tenías.
9: Bueno, es que la veu es muy frágil, porque tú, por ejemplo, tú trabajas en la veu, y yo también trabajo en la veu. Tú tal ses de matí, i què és el primer pensament que tu tens quan tens que venir a treballar? Perquè si estàs de
11: que
9: vacances...
11: Que me funcione la maquinària.
9: Que te funcione la maquinària. Avui estàs bé en els aires. Jo avui m'he agarrat el gotet d'aigua perquè així fa fresqueta i resseca. L'aire és molt fresquet, molt bé, però resseca la veu.
11: Totalment.
9: I nosaltres tenim que estar així parlant, explicant-los als nostres oients el que passa al nostre dia a dia i ells, si es comencen a sentir... diuen, ui, no està bé. El mateix passa quan jo pujo a un escenari, la gent no té per què saber si tu estàs mal o si se t'ha mort d'un familiar directe.
11: Correcte.
9: O si no s'ha arribat a final de mes, perquè aquesta gent ha pagat una entrada per a gaudir i per a estar el millor possible en aquest moment que segurament té molts problemes i que ha pagat aquesta entrada per a donar-se la satisfacció de sentir-te. Tu tens que donar el millor de tu. I per a donar el millor de tu tens que tindre un entrenament, tens que tindre una salut física i vocal, en el meu cas, i has d'estar el millor possible perquè ells han donat uns diners i s'han gastat uns diners per a veure això. Per això, jo pense, hi havia una frase de Concha Piquer que era molt bona, que ella deia, a mi m'agrada cantar, però si no cobro no me divierto.
11: És que és la veritat.
9: I què passa? Quan tu saps que hi ha aquesta transacció, que va molt d'acord en la frase que avui hem dut, saps que el teu treball està
11: valorat.
9: Perquè moltes vegades sempre diuen el pago de los artistas és el aplauso. I sí, és de veres. Tu et sents valorat.
11: Però tens que menjar.
9: Però tens que menjar. I si no menges, no pots estar en una salut vocal i en una salut física i en una sonrisa, perquè com deia la Piquet, si no cobro, no me divierto, donant el millor de tu als teus seguidors o als teus oients o a la gent que vulgui anar a sentir-te, a gaudir del teu espectacle.
11: I per això, amb diners,
9: Sant Pere canta.
11: Manuel Valero, moltíssimes gràcies per vindre aquest dia festiu. Feliç Sant Pere a tots els Peres, Pericos, Pedros, Petras, i sobretot a tota la gent del Grau que està vesprada a aquest processó marítima tan bonica.
9: I de tots els pobles, perquè després diuen que no es pensen en els nostres, però
11: no, de tot el, de així volem
9: a tota la província.
11: A tota la província de Castelló.
9: I més enllà.
11: Més enllà.
9: Si n'hi ha tota algú que sent de fora... També. Los queremos también.
11: A tota la gent que avui celebra Sant Pere, que tinguin una feliç jornada. Nosaltres tornarem demà, 12:20, puntuals, com sempre, així, a l'Hoy por Hoy Castelló. Manuel Valero, gràcies, que tinguis bona setmana.
9: Igualment.
11: I nosaltres ens tornem a trobar demà. Molt bona vesprada.
9: Adéu.